0: rede de rádios. Na sintonia certa.
1: Na hora certa.
0: Tá na rede. Tá de boa. Tá de boa.